0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: La setmana 40.
1: Els 40.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: La setmana als 40.
1: Als 40.

0: Per nosaltres, són aquesta Ana Mena i Lola Índigo, amb aquest petitó. Bon dia a tothom per aquí, bon dia per tu també aquí als 40. Estem escoltant el número 1 de la nostra llista. Això que es diu petitó. I estem acabant ja l'estiu 2026, eh? No m'ho puc creure. 25 d'agost, que estem ja, eh? Jo, aquestes coses no m'agraden. És que jo sempre tinc aquest com síndrome, no?, del Peter Pan, però sí que és veritat que m'agrada que passin els anys, que pugui descobrir nova música i descobrir èxits com aquest. Ariana Grande amb el seu Hey That I Met You Love Me.
1: Els 40. Laia Partida.

les seves amistats. Aquí tenies aquestes paraules de Mamaduixa. I sembla que es van fer amics per tot el que hem compartit amb aquest La Graciosa Quevedo i Elvis Crespo. I jo vull una actuació en directe. No els hem vist encara, podria succeir en breus. A veure si amb la tornada al col·le doncs ens regalen alguna cosa. Amb aquest Ella Ya continuem en aquest matí, en aquest dimarts. Vinga!

0: la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Als 40.

0: Alex Corrent, amb el seu Fever Dreams, això que estem escoltant per aquí, i preparant també un àlbum que ens portarà, doncs, en breus. També el que ens ha portat Zara Larsson ha sigut unes imatges espectaculars d'un festival on ella mateixa també flipava. Va haver de deixar de parlar al seu concert i canta per tot el que estava succeint a la pista.
1: Els 40... Laia Partida.
0: I és que el fenomen de la Zara Larsson no ve d'ara, eh? També, quan va treure aquest Lash Life al 2016 i tots els balls que també ens ha regalat.

0: amb The Reason, It's You. Doncs aquí estàvem sentimentals en aquesta hora de les 10 i com per no estar-ho, perquè jo abans estava parlant de la nostàlgia d'aquest estiu 2026 que m'ha passat super ràpid. Però saps què passa? Que també és per cançons com aquesta. Ens ajuda aquest Bizarrap i Daddy Yankee amb la Bizarrap Music Session. Si me pregunta a nadie yo le debo. I si me preguntes... Guai, aquesta cançó t'ha ajudat, Laia. Però realment això sortirà, ho escoltarem aquí als 40? Doncs efectivament, un spoiler per tu de molt més que compartirem amb tots els èxits.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, valorado.
3: Y otra,
2: valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
5: ¡Aitana! ¡Niki!
4: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
6: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía! ¡Rosalía!
4: Los 40 Music Awards Santander 2026.
7: ¡Los 40!
4: La música nos hace viajar.
8: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
9: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
8: más
9: tres.
8: De 2.400 euros.
9: ¡Ya me has descontado!
8: Esta semana el tomate en rama 1,09 el kilo y la burger meat de vacuna y cerdo a 3,49 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
9: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen MediaMarkt i Aldi.
11: Barcelona, 93.9.
13: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
14: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
15: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
16: Esto promete, Manu.
15: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
16: Huele a compra,
15: Manu. Huele. Va.
16: ¡Qué facilidad resolvió! ¡Sin complicaciones! ¡Ven a por más!
15: ¡Venga!
17: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
18: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
17: Mardel, dulces de leche, alfajores...
18: En tus postres o como snack a cualquier hora.
17: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
11: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. i col·labora Material Building by MCAT.
3: El do-it-yourself està bé.
19: Rutines de skincare, també.
3: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: Sabeu qui va estar ballant ahir a l'estudi? Segurament el Pau. Per la tarda, de veritat que sí.
1: Per la tarda, amb tots els èxits, sempre.
0: Bon dia, Pau.
1: Què tal? Ja hem arribat aquí.
0: Ja hem arribat. Ell sempre està ben d'hora aquí a l'estudi dels 40, des del carrer Cas, i ahir la vi també ballant sempre. Ara també cantem aquest Bad Romance, et sembla?
1: A tope.
0: I després també escoltarem la Bizarrap Music Session. No te la perdis.

0: repassen tota la seva carrera. Aquí tenies Bizarrap, Daddy Yankee, amb la número 0 de 66. I podem parlar ara mateix en aquesta nova hora de les 11, que realment la Universitat del Perreo, doncs una notícia que s'ha fet molt viral a través de xarxes de Wisin, era tot mentida, era una estratègia de màrqueting. Però la notícia bona és que la Universitat del Perreo és la temàtica al nou àlbum que presenta en aquests dies Wisin. És oficial.
1: Els 40... Laia Partida.
0: I l'estimarem moltíssim per tot el que ha fet pel perreo, efectivament. Ja no té res a veure, però arriba aquesta novetat de Robin Lenei, això que també ens fa estimar-la. O no, Love Me Not. Això que estàs escoltant aquí a la ràdio dels èxits. Per començar aquesta segona hora d'aquest matí. Sí.

molts nervis ara mateix, segurament molta gent, doncs, que segurament va ser al concert de The Weeknd. Aquí cap de setmana el tindrem a Madrid, al nostre país, 28, 29 i 30, amb la seva gira After Hours Till Dawn. Què, aniràs? Emporta'm. A mi m'agradaria també anar-hi. Però per ara jo em quedo amb Dani Sixi i Itkin.

0: Dani Fernández amb el seu Me has invitado a bailar. I és que ens ha convidat a ballar, per exemple, els èxits que estan a la nostra llista dels 40. Per exemple, aquesta novetat que ha pujat com l'escuma a la posició número 8. Per davant també del superestrella de l'Aitana, però també per sota de la que estàvem escoltant, Dràcula, del remix de la Jenny. Ara també, doncs, és el moment doncs, de parlar d'aquest Hüsel. En breus també Chandelier de la CIA o Por un pendejo no se llora.
1: El som és nou. Els 40.
0: Amb Manuel Turizo i parlant també de Por un pendejo no se llora, hem deixat un vídeo doncs, endivinant les cançons dels 40 a través de les nostres xarxes @els40.

0: als batxateros i les batxateres. Dardos. I si estàs a dimarts, com si estiguessis en dilluns i estàs amb aquest mood com Romeo Santos i Prince Royce de Ouch, no? És dimarts, encara no estem a divendres. Doncs t'animo a quedar-te aquí amb mi, amb Leia Partida, des de Carreques, per aquí des de Barcelona, per tot Catalunya, Andorra, i també et necessito per escoltar en breus Petitó.
1: Els 40. Leia Partida.

0: la llista dels 40. Petito A, Anna Mena i Lola Índigo també era la primera vegada que s'ajuntaven a fer una col·laboració i els amics de l'Anna Mena li van dir: això ho has de treure aquest estiu 2026 perquè és un palazo. Així van dir.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Jo tinc moltes ganes de que tregui el seu pròxim àlbum. Ja ha presentat la seva gira, The Ugly. Aquí tens a Teddy Sims, que també estem escoltant. És la banda sonora dels nostres dies, dels nostres matins. Aquest Mr. Know It All, per tu.

ventilador de Banda Neon, Buos i Mon DJ també és molt guai. Molt guai també és el concurs que tenim amb el ventilador. Si puges una Stories... Els 40! Pots emportar-te aquesta setmana un iPhone 17 Pro. Sí, sí, amb el ventilador. Ens has d'etiquetar @els40 i @buosoficial per guanyar aquest iPhone 17 Pro. Fins al dia 31, que direm al senyor... al senyor... al segon guanyador i guanyadora. El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso.

So you see, to fall in love, amb aquesta Olivia Dean. Els 40. I és que està de gira ara mateix amb The Art of Loving Life. Avui amb concert també a Houston. Els 40. Després estarà dues dates més a Agustín, el 28 i el 29 d'agost. Però pregunta important, estarà per Barcelona i Madrid? No. Qui estarà el 16 i 17? Són aquests, Morat.

0: Estàvem escoltant un exitàs de Bruno Mars, però és que també posarem molts èxits el pròxim dia 25 de setembre, perquè arriba als 40 Pop La Mercè 2026 amb Buhos, Miki Núñez, Saxeni, Aina Matsuka i un artista sorpresa que aviat donarem a conèixer. Us esperem. Recalca aquesta data, divendres 25 de setembre a la platja del Bogatell amb el patrocini de MediaMark i Aldi. No t'ho perdis.
1: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
2: La subida más fuerte de la semana ha ido directa, ojo, del 25 al 8, 17 arriba para Yuhel con Jamaican Bam Bam. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola. La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
3: ¡Aitana! ¡Niki!
1: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía? Rosalía.
1: Los 40 Music Awards Santander 2026.
5: Los 40.
1: La música nos hace viajar.
6: El Barça té a Hansi Flick.
7: I think the match is okay.
6: Nosaltres, sí que Rodríguez.
8: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
6: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
9: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
1: Barcelona, 93.9.
10: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Sofá Relax 3 plazas Calmón de 180 centímetros de ancho y 3 posiciones. Antes 495 euros, ahora 429. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
11: ¿Hacemos ahora cardio? Uf, para, toca hidratarnos. ¿Quieres agua?
12: ¿Agua? Dirás agua de Coco Goya, que además de hidratar, calma la sed y refresca. Es 100% natural y no tiene grasas.
11: Hecho, bebemos agua de coco y seguimos. ¡Go!
12: Eso es, el agua de coco Goya.
13: Agua de coco Goya, pruébala, porque si es Goya, tiene que ser buena.
14: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
15: Paviments i revestiments ceràmics, sanitaris, saunes, hammam, aixetes, accessoris i complements. Tot això és Catalonia Ceràmic i, naturalment, una orientació professional de disseny. CataloniaCeràmica.es.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miki Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Matsuka. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
17: Món 40!
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
17: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.
18: Estic de festuc i m'ha agafat el segureta.

0: Si vols donar-li un somriure al teu bebè, com diu Juan Magán, amb aquest ayer la vi al costat d'Omar Montes, doncs només les dedica una cançó aquí als 40. M'encantaria, que em diguessis, no, és que vull dedicar aquesta cançó a la meva parella. Doncs justament arriba la Bizarrap Music Session a la 1. I ara mateix també aquest meravellós Amy McDonald també amb el seu This is the Life.
1: Als 40. Laia Partida.

0: però...
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: engeguen els motores, que ja són la una amb aquesta pizarra Music Session. I teníem aquí el rei del reggaeton, però és que abans parlàvem també durant el matí, per si estaves connectat o connectat aquí als 40, doncs que realment la Universitat del Perreo de Wisin és una realitat perquè sortirà un àlbum la pròxima setmana, el dia 3 de setembre. Mentrestant, parlem, per exemple, d'aquestes novetats. Ariana Grande amb Hate That I Made You Love Me.
1: Als 40... Laia Partida.
0: Aquesta que a la seva gira d'Eternal Sunshine li ha donat un gir més atrevit a Petal, a Londres. En res estava fent una Bizarra Music Session.

moments al costat de Miqui Núñez amb aquest un altre cop. I si fos l'últim dia, tu quina cançó escoltaries? És típica frase que en realitat dius, no, és una frase molt general, però realment és difícil, eh? Quina cançó escolliries pel teu últim dia de la vida, no? També recuperant la frase d'aquest Miqui Núñez, que estarà amb nosaltres a la platja del Bogatell. Doncs la teva resposta... 40, 40, tots els èxits. L'avui a través de xarxes, arroba els 40. Quina seria la cançó del teu últim dia? O també arroba Laia Partida i escoltem la número 2 de la nostra llista. Dai, dai!

0: De fet, ofofília, eh? Quin desastre l'amor a vegades, Pau. Bueno.
1: Bueno, si s'acaba de casa, està bé.
0: S'acaba de casa. És que això a mi em fot ràbia de...
2: No sé,
0: aquesta història és un amic meu, no? O és una família? No, això segurament... Clar, ho has viscut tu, Taylor. Doncs nosaltres estem molt bé, de la vida, molt tranquils, i jo ara ja em marxo tranquil·la cap a casa, ens veiem demà a les 10, ens escoltem, i ara et deixo amb el Pau García, veritat?
1: Sí, fins a les 6.
0: I veiem una mica de batxata amb Dardos. A tu te'ls dona bé, eh, Dardos? Ai, Romeo Santos i Prince Royce, per tu. Bye, bye.
3: Els 40. Laia Partida.

0: En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, FCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
1: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
4: 250 gramos de jamón cocido sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y 950 gramos de merluza ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. El doble, no aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5: Al Barça té a Hansi Flick.
6: I think the match is okay.
5: Nosaltres, sí que Rodríguez.
7: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
5: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
8: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
9: Barcelona, 93.9.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
12: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
13: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
12: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
13: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
12: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
14: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
15: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
9: 93.9.

0: Què va sonar aquest petitó a la col·laboració entre Ana Mena i Lola Índigo com a número 1 per segona setmana consecutiva. És una cançó que estarà inclosa en el pròxim àlbum d'Ana Mena, que ja està acabant d'enllestir i que només ens falta la data, eh? Clar que així comencem aquesta tarda d'aquest dimarts 25 d'agost. Espero que estiguis més que bé, perquè en res ens anem cap a la Xina o també I Just Might del Bruno Mars.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans dono play aquest temacle de la Raven Lanay, que arriba des de Chicago, directe a la posició número 21 de la llista, amb aquest Love Me Not. Molt bona tarda.

És el remix del Tutu-Turu, la cançó de Sidherland que porta mesos patant-ho i que s'han unit amb Paula Cup sol fer una reversió per aquest estiu 2026. I va, que en res, continuem ballant amb un Hugel i Jamaican Bam Bam, però abans ens anem cap a La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo.

Estàvem ballant tots amb aquest temaclà de Hugel. És Jamaican Bam Bam. És la pujada més forta d'aquesta setmana, del 25 fins la 8. I va, que en res, et punxo ayer la vida Juan Magán i Omar Montes, o també a Teo de Zetangana i Nati Peluso. Però abans arriben els Diamonds de Rihanna.

que sona la col·laboració entre Zetangana i Nati Peluso, això que es diu Ateo. I si esteu dinant, doncs no us preocupeu, perquè en res us poso molta més música, aquí als 40. I és que en res, ens veiem aquesta, el batxatón de l'L de la Lola Índigo i el Lucho Recasional, per aquí en aquesta tarda de dimarts. O també ens posarem sentimentals. Dem aquest Belong Together del Mark Amor. Va, no desconnectis.

0: Que bé, són el batxatón de la L, una col·laboració que va sorgir ni més ni menys que traient-se el carnet de conduir. Mac and Bass, tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè a partir de les 3 et segueixo portant molta més música, com l'Álvaro de Luna i el seu Dime d'on estàs, també els disparos de Dani Fernández o Mr. Know It All del Teddy Swims. Abans tanquem amb Maroon 5 i això que es diu She Will Be Loved. No vas connectis.
1: Els 40. Pau García.

0: que ve, sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee per començar aquesta hora de les 3. Espero que estiguis més que bé. I és que en res ens posem sentimentals amb l'Olivia Dean i això que es diu So Easy to Fall in Love. O també cantarem aquest Dime Dónde Estás, una cançó de l'Álvaro Luna que estarà inclosa en el seu pròxim projecte que es diu Azulejos i que sortirà un cop hagi acabat aquest estiu. O també cantarem aquest Columbia del Quevedo, una cançó del 2023, eh? Molt estiuenca, eh?
1: Tots els èxits. 40. Els 40.
0: Abans et punxo el Teddy Swims i el seu Mr. Know It All, que ja està a la posició número 10 de la llista més important de tot el país. Vindrà al nostre país amb el seu Diacli Tour, que tant de bo passés per Barcelona. Així comencem aquesta segona hora que estarem junts. Encantadíssim, sóc en Pau García.

0: És el ventilador de banda neon Buos i Mont DJ amb el que, atenció, pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una història amb la cançó i ens etiquetes a nosaltres, @els40 i @buosoficial. Va, tens temps fins dilluns, eh? Mentre participes, doncs et punxo a la Shakira i al Bernabéu, amb això que es diu Dai Dai, que la Shakira ens visitarà al setembre i a l'octubre a Madrid.
1: Els 40. Els 40.

És David Tirar Más Fotos, del Bad Bunny, una cançó que dona nom a l'etapa que acaba de tancar en dos últims concerts a Puerto Rico i que ho ha patat moltíssim. I va, que en res, et punxo La Villa de Ryan Castro i Capo, també Girl on Fire d'Alicia Keys, però ara és el torn d'Olivia Dean.

Però aquesta col·laboració entre Ryan Castro i Capo. Això es diu La Villa, i es va fer a la villa de Ryan Castro, a la seva casa. I va, que en res, us poso a ballar batxata, amb els dardos de Romeo Santos i Prince Royce. O també cantarem amb David Guetta, Alfa Bill i Ava Max. Això es diu Forever Young. Però abans d'arribar la Beyoncé amb el seu Halo del 2009.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Búhos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Búhos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9.

Que bé sonen els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce des de la posició número 23 aquesta setmana. Va, que així que entenem aquesta hora de les 3, però ens obrim l'hora de les 4 amb Petito, Adana, Mena i Lola, Indigo, també Hate and I Made You Love Me de l'Ariana Grande, o Yo Por Ti, Tu Por Mi de Rosalía i Ozuna. Abans, Cake by the Ocean. Va, puja el volum.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat.

0: Que bé sona l'unió entre aquestes dues grans artistes, eh? Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito, eh? Com a número 1 per segona setmana consecutiva. Veurem què passa divendres, però aquesta setmana s'han fet amb aquesta posició per segona setmana. Va, que així comencem aquesta hora de les 4, on sonarà Sinceridicio del Leiva, també Dràcula, Timmy Pala i Geni, o Yo por ti, tu por mi, de Rosalía i Ozuna. Però abans, arriba l'Ariana Grande.
1: Pau Garcia.
0: I és que dono play a això que es diu Hater, I Made You Love Me. Ho està patant moltíssim amb el seu Eternal Sunshine Tour, que està girant per tot el món. Molt bona tarda.

Així de bé són aquest sincericidi de l'Eiva, una cançó del 2016 que narra la imperfecció de l'amor, i abans també escoltàvem On t'has ficat aquesta nit, de la Ludwig van. I arriba una cançó d'aquest estiu 2026 que encara no hem vist sobre un escenari que ens fliparia. És La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, sonant aquesta tarda de dimarts aquí als 40.

És Fever Dream d'Alex Warren, una cançó que estarà inclosa en el seu pròxim projecte que es diu Wild Child, que sortirà aquest mateix divendres. I va cantar per aquí el 6 de febrero de l'Aitana o també Por un pendejo no se llora salut ni reina, però abans Bruno Mars i això que es diu When I Was Your Man.

0: que va sonar la col·laboració entre Nicki Jam i J Balvin, això que es diu X, que sonarà aquesta tarda de dimarts. Espero que estiguis més que bé. I és que en res ens cantem aquesta, eh? 6 de febrero i moltíssimes més, així que no desconnectis.
1: El Barça té a Hansi Flick.
2: I think the match is okay.
1: Nosaltres, sí que Rodríguez.
3: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
1: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça-Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
4: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank vol acompanyar dia a dia.
5: Barcelona, 93.9.
6: ¿Preparado para la experiencia que todo el mundo quiere probar? En Alfa 5 te esperan retos inmersivos, juegos interactivos, tecnología de última generación y diversión sin límites. Con la entrada anticipada, 20% de descuento. Alfa 5, el juego ha cambiado. Reserva hoy.
7: Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. Mmm, es suave, no hace grumos y además sin gluten.
8: Es verdad, todo buenísimo.
7: Pues coge.
9: Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena.
10: El ventilador a tope y tú sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home, 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
12: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
12: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
5: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: Que bé sona la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí del 2012. Era ayer la vida del Juan Magán i Omar Montes. Amb ells tanquem a aquesta hora de les 4, però en res obrim l'hora de les 5, així que no te preocupis perquè sonarà Love Me Not de la Raven Laney, també la curiositat de Jay Wheeler i Mike Towers, o En unos años del de Pol, així que jo a tu no es connectaria i ara pujaria el volum perquè arriba Poker Face.
1: Als 40, Pau García.

És la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yang, que és un projecte que va començar fa uns anys al Bizarrap i que ho ha patat moltíssim. Va, que comencem la darrera hora que estarem junts. Ja són les 5 de la tarda i en res per aquí, Como te atreves, o també Jamaican Bam Bam de Hugel.

0: Que són aquest diumenge sense drama dels catarres. I tot i que no estiguem a diumenge, perquè estem a dimarts, doncs que no hi hagi drama. Va, que ara arriba l'artista que arrasarà amb la seva residència europea a Madrid durant 12 dies i, atenció, 11 hores cadascun. Va, és la Shakira i el Barnabó i això que es diu Dai Dai.
1: Els 40...

que sona la reversió que ha fet Hugel, és Jamaican Bam Bam. És la pujada més forta d'aquesta setmana, des de la 25a posició fins la 8a. I va, que ara et pujo als Morat amb el seu Como te atreves. Ens visitaran el 16 i el 17 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
2: Col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
0: Barcelona, 93.9.

0: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
1: No em revisa el ventilador.
0: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits.

0: que són els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. I quin mal fan, eh? Així arriba al final d'aquestes 4 hores de ràdio en aquest dimarts 25 d'agost. Espero que estiguis més cridat. Deixo amb el Karim Herrero, que et continua punxant tots els èxits com el Petito, a Mr. Know It All, Santa i moltíssims més. Jo torno demà des de les 2 i fins a 6 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

Exacte. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: prop.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40, 93.9.

podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.